Ja, si era a vida. Bé, d'aquella no serà pues, perquè no podíem ser a música. Hem de veure mi gust de tant mar de nou. Ens vam ser innovar. Ai, madre mia, que s'ha mogut. No se podia innovar, eh?